desesperan, aquellas no esperan. Tots els dies s'enteus i se'n van. Tan sols això, això...